0: Aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló, aló.
1: Eso fue en el Facebook.

Ya, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga nomás, diga